0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàsica. Yes, I'm...

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Veia que he hagut d'estar tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que jo què sé, tio.
0: No sé.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

ICAT Weekend.

0: Escolta, Zicat.
1: At least it is true. The man has no control.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
2: Soc Víctor Massip, tinc 36 anys, porto 7 anys i mig d'alcalde de l'Albagés, són 350 habitants, que sona petita fins que te n'adones i te'n dones compte que són 350 persones amb opinió i amb el teu telèfon. I aquí, senyors, les coses no s'arreglen als plens. En aquest poble les coses s'arreglen al bar. El ple oficial el fem doncs, perquè toca i perquè venen quatre gats, però és que els plens de veritat es fan cada matí, entre pans, cerveses, cafès pel mig, i allà és on tot s'hi decideix. Què hauria de fer l'alcalde, què és el que encara no ha fet, què és el que faria cadascun d'ells si manés, i és que al bar tothom sap de tot. Jo hi passo de tant en tant, si ha de passar, per escoltar i fer veure que el que escoltes ja ho tenies pensat. En fi, aquesta setmana, què és el que hem fet? Ha estat variadeta. Dilluns, visita d'obres amb l'arquitecte, amb la Judit, i el que fem és, com si anéssim d'excursió, anem a mirar cases, parets, teulades, lavabos, plats de dutxa i algun que altre vàter i bidet, que encara se n'instal·len. No s'entreuen, s'instal·len. Perquè, clar, ningú t'ho diu, però moltes vegades també ser alcalde és en bona part tenir una opinió tècnica sobre vàters aliens. Després, lo millor de la setmana. Aquesta setmana hem redactat les bases per licitar el tanatori, perquè sí, senyors, a l'Albagés no tenim tanatori. 7 anys venent que l'Albagés és un lloc collonut per vindre a viure i aquesta setmana ens ha tocat posar per escrit que també és un lloc collonut per anar a sopar amb Sant Pere o passar a la següent fase. Cap poble et prepara pel dia que has de fer aquest màrqueting de funció. Vine a l'Albagés i et quedaràs, deien. I ara és... i tant que t'hi quedaràs. Dimecres, la nova directora de l'escola, la quarta que veiem passar. I és que hi ha una cosa molt curiosa en això, que sempre es diuen igual. O es diu Marta, o Carme, o Rosa. És com si l'escola vingués amb un pack de noms tancats i totes les directores que venen tenen el mateix nom. En aquestes alçades ja no preguntem el nom a les que venen, sinó que l'endevinem. Tu deus ser, per exemple, la Carme, no? I ja n'encertem 8 de cada 10. L'excepció va ser un any que va arribar una Jessi. Una Jessi al mig de tanta Marta i tanta Rosa, com una flor exòtica al pati de l'escola, que va ser fantàstic. Record, Jessi, allà on siguis, ens vas trencar l'estadística i t'ho agraïm. Dijous, què va tocar? Va tocar ajudar la Irene a recollir les escombraries, perquè sí, ser alcalde d'un poble de 350 persones, el càrrec no et fa pujar d'escala, sinó que et fa baixar del cotxe, perquè del poble n'aprens amb la ruta de contenedors més que en cap acte de ple. I entremig de tant clamor pur, que ens va tocar fer? Ens va tocar actualitzar l'APP del reciclatge i declarar a Ecoembes els quilos de plàstic i de paper que hem fet aquest mes. Perquè, sí, ningú t'explica que ser alcalde és sobretot també a vegades fer o ser un Excel en vara. I fins aquí, doncs, donar moltes gràcies a la Pili per donar-me aquesta oportunitat per fer aquesta secció i explicar-vos que durant tot l'estiu explicarem què fem els alcaldes de pobles, perquè dins de tanta monotonia us asseguro que hi ha coses ben interessants i molta més varietat del que sembla. Si ens voleu conèixer què fem cada setmana, quedeu-vos i us ho explicarem. 7 anys, 4 directores, un tanatori mig licità, els plens al bar i una ruta d'escombraries que segueixo fent. Si en voleu saber més, em teniu a Ruralcalde i a Som Terra. Vida d'alcalde de poble, no la canviem per res. Fins la setmana que ve.
3: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.
4: Doncs avui al Som Terra volem parlar-vos d'un projecte que tindrà lloc a La Portella, un municipi de 730 habitants del Segrià, i parlem amb el Carles Català, que és l'alcalde. Carles Català, molt benvingut. Què tal, com anem?
5: Bon dia tinguem, bon dia.
4: Bon dia. Avui volíem preguntar-li per aquest projecte, bé, que sembla de futur, però que ja és de present, que és que es faran pràcticament 100 hectàrees de superfície del municipi de la Portella, on es construiran panells solars, però per sobre dels cultius. És així?
5: Sí, correcte, ho dius molt bé, ho dius molt bé, sí. La Unió Europea dona una subvenció, vale? La Generation dona una subvenció perquè les empreses que vulguin ficar plaques fotovoltaiques i que al davall compatibilitzen l'agricultura i la fotovoltaica, dona una subvenció. I aquesta empresa s'ha adherit amb aquesta subvenció, vale? I aleshores pues, bueno, pues, tenim fet un projecte per fer sol plaques solars, i ara, al sortir aquesta subvenció europea, s'ha pues, traçat un any més per poder fer canviar el projecte i adequar-lo a les exigències europees, i d'aquesta manera pues, ara hi haurà, es podran sembrar fruita, el que es vulgui, ganaderia, el que es vulgui, vale, per sembrar, i a baix i a dalt hi haurà pues, les plaques solars fixes, com si fes una mica de teulada. Ja està.
4: Ja està. No és tan fàcil, no? A veure, explica'ns-ho millor. Són, de moment, dos parcs solars que tenen un nom, que es diran Spring 2 i Spring 3, i això està promogut per Solària. Es van posar en contacte amb vosaltres i us han arrendat uns terrenys. Aquests terrenys són de l'Ajuntament. Com funciona tot plegat?
5: No. Mira, fa un parell d'anys, dos anys i mig, van vindre aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal, Solària, vale? Perquè havia anat a d'altres pobles, municipis al voltant, i hi havien denegat, i nosaltres pues, ho vam rebre amb els braços oberts perquè vam veure que era un projecte de futur pel nostre municipi. Vale? Aleshores, pues no, és el nostre municipi, el terme municipal de la Portella, però les finques pertanyen a Piensos del Segre, vale? Que tenen una finca molt gran de 1.000 hectàrees, 1.000 jornals de terra, 1.000 jornals de terra, aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal. Llavors, una part d'aquesta finca pues, anirà amb aquests dos splits, el 2 i el 3, vale?
4: Ah,
5: llavors, això és important, no solament és important per la inversió fotovoltaica i per la inversió que fan al nostre municipi, sinó que l'important, lo veritablement important, serà que a futur hi haurà, és molt probable que es creï un mini polígon o un polígon algo més gran, vale? Perquè darrere d'aquestes fotovoltaiques hi ha moltes empreses que necessiten energia verda per poder accedir al mercat europeu. Aleshores, és molt probable que després d'aquest parc vinguin empreses d'èquids, start-ups, etc., que se vulguin incorporar i venir al nostre municipi per implantar-se diverses empreses. Llavors, a futur és molt probable de que tinguem que construir un polígon, ja que tenim la mare, que és l'energia verda d'aquestes fotovoltaiques.
4: D'acord. Això serà ja, doncs, això, mirant a futur.
5: Sí, a futur.
4: Aquestes plaques solars tenen una particularitat, i és que no estan arran de terra, sinó que s'eleven, i s'eleven força, no? És així? Perquè a sota s'hi pugui cultivar. En principi,
5: sí,
4: què es cultivarà? Perquè és una zona on s'hi pot regar, no?
5: Sí, aquesta zona és zona regadiu, vale? Que l'empresa ja té un pantano, i a través d'aquest pantano pues, se rega tot amb aspersors i micro i pivots, etcètera. Vale? Té tota la finca té regadiu. I aleshores pues, no se sap, l'empresa encara no sap què hi ficarà, si ficarà, per exemple, menjar pels animals, vale? O hi voldrà ficar vinya, o hi voldrà ficar arbres, o hi voldrà ficar el que sigui.
4: Uh-huh.
5: Teòricament ha d'anar de 2 a 3 metres d'alçada, vale? Per pugui cultivar al davall, a sota, qualsevol cosa que sigui del ram de l'agricultura,
4: uh-huh.
5: Ja sigui sembrat, ja sigui qualsevol cosa, vale?
4: Potser panís, no? Deies menjar per als animals, pot ser algun tipus de farratge, pot ser?
5: Una opció vàlida, la del panís.
4: Uh-huh.
5: Panís, blats, tot això, ordis, no crec, perquè s'han de cosechar, i la cosechadora no passaria.
4: Clar.
5: Ha de ser algo més simple, Ha de ser o arbres o aliment pels animals, eh?
4: D'acord. Una de les altres coses que sembla, pel que diuen, a veure si tu ens ho podràs aclarir una mica millor, i és que aquests panells també també evitaran que hi hagi pues aquest augment de sol, per tant, també s'hi estarà una mica més fresca sota això. Per tant, també hi haurà investigació aquí sobre els cultius, m'imagino.
5: Bé, és real que aquestes calors que ens fan, pues, tant la vinya com d'altres fruites, sigo la poma o sigo la pera, enguany mateix la pera, els pagesos del municipi pues, se queixen de que no acabi de tirar, no madure, s'està estancada, per les calors s'està estancada i de cop i volta se fiqui a madurar en dos dies. Uh-huh. Aleshores, què vol dir? Igual que molts pagesos fiquen xarxa, antipedra, uh-huh, vale? Que a part de protegir-la de les pedregades, evite que el sol, el raig del sol, hi entren de patar, que estan més protegits tant del vent com del sol, pues, seria pues, un estil així. Substituiria, per dir-ho d'alguna manera, el fet que fa les,
4: la xarxa antipedra. Uh-huh. Estava pensant ara, Miquel Carles, que, per exemple, no? La vinya s'ha començat a la verema a finals de juliol a les Terres de Lleida, i això és, vaja, el fet històric més gran en aquest sentit, no? És la primera vegada que es cull vinya tan aviat. Per tant, podria ser també, no?, una bona opció ficar la vinya sota aquests panells. Independentment de la part agrícola, també es crearan unes centrals elèctriques. És així?
5: Bueno, un dels temes d'aquests dos splits, d'aquests dos plaques solars, sí, és de que van amb bateria.
4: Això. Vale?
5: Uh-huh. Ells, l'energia que generaran aquestes...

0: amb bateries i es podrà injectar a la red de nit.
1: D'acord. Com deies, això ha rebut una subvenció bastant important del fons Next Generation.
0: Sí.
1: De quina manera també repercutirà al municipi de la Portella?
0: Bueno, al municipi a tot qualsevol municipi, quan hi entra una empresa gran i o es crea un polígono o un micropolígono, és un benefici inabastable. Uh-huh. Vull dir, és impressionant el bé que ens va pel municipi, perquè el dia a dia del municipi petits és poder arribar a final de mes, el que ens costa arribar a final de mes, ¿vale? Perquè tenim molts gastos i pocs ingressos. Llavors, si en un municipi ens hi entra un polígono o una empresa gran, doncs és la salvació, del nostre municipi. I això ho veiem, per això amb aquesta empresa, quan va vindre al nostre municipi i ens va projectar, ens va indicar l'empresa que volíem crear i la inversió que volíem ficar al nostre municipi, nosaltres ho vam rebre amb molt, molt bo i els hem ajudat en tot el que ha convingut amb reunions, doncs, tant sigui la Generalitat, tant sigui a Fexandesa, etcètera, etcètera, tant sigui a Urbanisme, els hem anat acompanyant de la mà en tot el que els ha convingut, perquè per nosaltres és oxigen que el necessitem com el dia a dia.
1: Uh-huh. I a més amb energia verda, no? Que al final és un benefici per tothom.
0: És que s'ha de pensar pel dia demà a futur, perquè segur que la implantació d'aquesta planta fotovoltaica al municipi ara ens portarà econòmicament o substancialment uns ingressos importants, ¿vale? a través del permís d'obres i anualment el que ens aportarà amb impostos, però a part, a futur, sigui 4 anys, sigui 5 anys, sigui 10 anys, segur que vindran empreses a voler injectar, perquè sí o sí se podran injectar, necessitaran, com l'aire que mengen, d'energia verda i vindran al nostre municipi a implantar-se. Uh-huh. I això serà el futur bo de la Portella.
1: D'acord.
0: Vull dir que estem molt interessats en aquest projecte i de la part de l'Ajuntament i del municipi, cap trave, al contrari, veniu que us ajudarem en el que convingo.
1: Boira. Aquest any hem tingut molt poca boira, però pot haver-hi boira a l'hivern, no? També està, sí. Això està contemplat, que hi haurà mesos que potser no seran tan eficients, no?
0: Sí, però el bo d'això és que avui en dia fa un avanç molt important, ¿vale? I les plaques d'avui en dia no són com les primeres que van sortir, sinó que amb la sol no cal que hagi... En la boira, quan tal t'hi veus una mica de claror, uh-huh, ells ja carreguen.
1: D'acord.
0: ¿Vale? Ja carreguen. Vale? Vull dir, les primeres que van sortir, sí o sí, necessitaves el raig del sol, sí o sí, avui en dia, amb una mica de claror, ja comencen a carregar de bon dematí. Llavors, si tu tens bateries, doncs vas poder donar el dia carregant, i d'això, evidentment que no és el mateix que si hi hagi un sol i que estiguem a 40 graus o estiguem a 30 graus, que no pas que estiguem. Però a l'hivern, tot i això, amb el que avancen les plaques solars, aquestes plaques ja poden perfectament carregar-se, les bateries.
1: I ja per acabar, hi haurà, no sé, algunes facilitats per als portellans i les portellanes amb l'energia, poden tindre, no? O a veïns, o aquesta energia se n'anirà a la red i la xarxa ja l'anirà distribuint d'una forma com ve sent ara. No.
0: Sí, de moment ja hem tingut un benefici, el sol fet de vindre al nostre municipi, ¿vale? I hem tingut un benefici que aquesta empresa, ¿vale? Tant a l'Ajuntament com a la llar de jubilats, ¿vale? Mos ficaran a la taulada, mos ficaran plaques a fondo perdut. L'empresa mos dona a fondo perdut, ¿vale? Una inversió perquè la llar de jubilats del municipi i l'Ajuntament, els dos edificis, aniran amb gasto zero. La factura, ja deixarem de pagar la factura de cada mes de Fexandesa, perquè ens alimentarem de les plaques
1: fantàstic.
0: Que ens ficaran aquesta gent, que ens ho han ficat gratis, uh-huh, sense cost, perquè veuen la voluntat de que l'Ajuntament els ha ajudat, doncs justament han volgut que en dos edificis de l'Ajuntament siguin públics, de dues associacions, doncs no hagin de tindre el gasto de la llum, sinó que l'assumiran ells amb les seues plaques solars.

0: Doncs,
1: però,
0: digues.
1: Les plaques solars de l'empresa, les plaques solars d'aquestes dos kits, vale, aniran a la red directa. Simplement que l'empresa, a part, ha volgut invertir, ha volgut fer un sobrecost i invertir a dos taulades del nostre municipi a fondo perdut. Vale? A gasto zero per l'Ajuntament.
0: D'acord. Doncs enhorabona, anirem seguint-ho i bé, la gent del territori ho anirem veient, no? Ja estem veient també l'altre parc solar que està entre a Vilanova, entre els termes de Benavent i de Rosselló, amb aquell camí, també sí. Ja podem veure una planta solar que també s'està construint. Exactament on estarà ubicada aquesta planta, aquests solars Spring 2 i Spring 3, Carles?
1: Estan ubicats a la finca de Pensos del Segre, sí. Que és una finca que és des del nostre municipi no es veu i l'impacte visual és zero perquè lo tenim a dalt d'una serra, sí. Que dona entre el terme de la Portella i de Corbins. Entre el municipi de Corbins i sí. La Portella, doncs tenim uns 6 o 7 quilòmetres de camí, vale, a dalt d'un secà, i allí és on hi han ubicades les dues plantes fotovoltaiques, l'Sprint 1 i l'Sprint 2.
0: D'acord.
1: I des del municipi l'impacte visual és zero, no es veuen.
0: Sí, sí. També haurem de parlar-ne d'això, dels impactes visuals i al final què és millor pel territori, perquè és que si no també entrem en una espiral de queixa constant, no? I clar, a veure... Els territoris necessiten energia, necessiten moviment, necessiten economia i si és una economia verda i que repercuteix al territori, doncs és necessària. Miquel Carles, gràcies per ser-hi i enhorabona, anirem parlant.
1: Merci a vosaltres, bon dia.
2: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
0: Després d'una aturada d'unes setmanes, reprenem amb moltes ganes, Rocío, a aquesta secció on anem aprenent poquet a poquet, gràcies a tu, tot el que tu ens vas explicant, a fer haikus o, si més no, estimar-los. Gràcies. Com estàs?
3: Oi, gràcies a vosaltres. No, jo encantada, encantada.
0: Sí.
3: Esperant tornar a començar.
0: Doncs
3: sí,
0: vinga, sí. Perquè ara estem a l'estiu i ens vam quedar allà amb la primavera, principi de l'estiu, i ara tenim més ganes d'aprendre més coses sobre els haikus d'estiu.
3: Pues això, pues doncs, vale, som a l'estiu ja sabeu que
0: fa calor.
3: Que es diu, fa molta calor, aquest estiu en concret moltíssima, i que el protagonista absolut a l'estiu és el sol.
0: Sí.
3: Això no es pot discutir,
0: això
3: que no?
0: És així.
3: A més, sabem que el Japó és el país del sol naixent, doncs, per tant, el sol el té a la bandera.
0: Sí, clar, tens raó.
3: Claro, clar, és que, però evidentment, igual que altres cultures, té molta importància i se'l venera com a una deïtat. El sol fa possible les estacions, fa possible el dia i la nit i determina la forma de vida de diferents països i comunitats. Al Japó, concretament, es venera la deessa, ja ho vam dir l'altre dia, Amaterasu, que és un kami, aquells déus que tenen de la natura, un d'ells és Amaterasu, que és la deïtat més important. Amaterasu significa literalment la gran deessa d'agost que brilla al cel.
0: Fixa't. Mira, i et diré que la Mare de Déu d'agost també és dona. Bueno, clar, perquè les Mare de Déu aquí són dones. Però
3: sí,
0: vull dir que...
3: Però, sí, però sí, sí.
0: Quina
3: sí.
0: Casualitat, o no?
3: Bueno, o no. No, perquè clar, no, ja clar, ho sabem, tu... no, que tot el que abans era natura
0: sí,
3: després
0: s'iguala
3: a la religió, no? Aquesta deessa està considerada amable, compassiva, amb tothom qui la venera. I aquesta actitud maternal li ve donada perquè, segons el sintoisme, del qual ja vam parlar una miqueteta l'altre dia també, és ancestre dels emperadors del Japó i, per tant, es podria dir que és la mare de tot l'imperi i la deïtat suprema en el país. Hi ha un gran santuari que es diu Santuari Ise, que sabia on se la venere, però, bueno, a molts altres santuaris també se la venere. Aquell era el del lloc predilecte per peregrinació. Per tant, com que estem molt a l'estiu, llegirem uns haikus que tenen kigo d'estiu, si et sembla bé.
0: M'encanta.
3: Pues bé, va, a veure, comencem. A veure. Llegirem un del Teichi que diu el següent. Una climàtide tota de blanc vestida, xopa de sol.
0: Xopa de sol.
3: Bueno, allò que comentàvem, no? Sí. Dels contrastos, no? De les paraules, com fan la força aquesta del haiku. Llegirem un altre que diu el següent. Nit d'estiu, el sol alt, despert, tanco parpelles. Onitake.
0: Oh, que xulo.
3: Un altre dels quigos que són molt concorreguts a l'estiu és el del solstici d'estiu, evidentment. I ara llegirem un. Rojo solemne, amanecer del solsticio de verano en la ventana alta. Sakae Akagi. Ara llegirem un altre que diu així. Aroma de flors de prunera, el sol és una mica més atenuat. És molt fort el sol, però ja amb les flors amb de la prunera i sí, allà al mig i sota l'arbret, potser ja s'atenuen els rajos de sol. Aquest és del baixo. Con el alma en paz, percibo el rugir de las olas. Lluvia del solsticio de verano. I hi ha un altre de la Montse Rubinat per acabar. Els núvols guanyen. La llum del sol s'oculta en terra innata.
0: Això
3: per començar.
0: Doncs escolta, continuarem parlant de l'estiu, perquè encara hi som, ens queden unes quantes setmanes d'estiu i anirem aprenent sobre el quigo d'estiu, que es diu...
3: Natzu.
0: Natzu.
3: Doncs... Bueno, estiu es diu Natzu, el sol seria... Taijo o algo així, se pronunciaria.
0: Hem d'aprendre japonès.
3: Bueno, deu ser molt difícil, eh?
0: T'esperem la setmana.
3: Jo prou ta feina d'entendre la filosofia per escriure haikus, que la veritat que m'omple molt, però ja lo del japonès ja per mi. Hauria d'aprendre a parlar millor català, però en fi, deixem-ho aquí.
0: Fins la setmana.
3: Vale, gràcies, Pili.

Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra, amb Pili García.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

clouds.

celebrant amb una birra cada gesta, cada conquesta amb els mateixos germans. Segueixo tímid si no et connecto, preguntant-me per què desconnecto. Vinc al caos, el cap molesto.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, a les carreteres, l'AP7 està concentrant els principals problemes de trànsit a primera hora d'aquesta operació sortida. Destaquen les retencions entre Gelida i Castellbisbal, com diem a l'autopista AP7, en aquest cas en sentit sud, així com els 6,5 km de retenció entre Freginals i Amposta, on s'ha hagut de tallar un carril per la retirada d'un vehicle. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin 250.000. Així, amb tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. A més, el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència inicial durant el mes de juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en plana internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva més profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat envers la crisi de Ceuta. En aquest sentit, el Ministeri d'Interior d'Itàlia, recordem que ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I en cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mart d'estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir, empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès, això sí, es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, perquè fa la xarxa viària, hi ha carrils tallats a l'autopista P7, els trams de Fogars de la Selva en sentit Tarragona i també a Vilablareix, en aquest cas en sentit Figueres, mentre que les principals retencions es troben al tram de Gelida cap a Tarragona amb uns 11 quilòmetres de cues. També hi ha un carril tallat, en aquest cas per obres, a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que està previst que diumenge en tornin aproximadament 250.000. I en plana de successos, un home de 65 anys ha mort aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 de la nit i investiguen les causes d'aquesta caiguda mortal que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, aquest juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Meteocat. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi migratòria de Ceuta. El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en plana cultural, la música ha tornat als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. I tanquem amb els esports. En futbol, empat a 2 del Barça i el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Je suis trop bourrée pour buser.
1: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
2: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: say the first word, so you're waiting and waiting and
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva en sentit Girona i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas, a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'AENA. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia del Departament d'Empresa i Treball. Més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat, a la teulada de l'edifici. Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior i 2 dels treballadors, com diem, han estat evacuats i han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona, tots dos, això sí, en estat lleu. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat. En plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la 9a edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada blaugrana davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglès. Els 2 gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils. Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb tres vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats. És a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida, però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
2: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
1: Què estàs fent?
2: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
1: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
2: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
1: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
2: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
1: Quin desastre.
2: Ah, tanco.
1: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé,
2: ja t'asseguro jo que no. No.
1: Intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que sí que... dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no? Aquests no surten.
2: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri, doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
1: Ah, sí? De veritat?
2: No és a dir,
1: els números canten,
2: alta.
1: Eh?
2: Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, eh? La zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí, podem trobar versions de Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
1: Clar, per però tant, mira, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, doncs això també és Triangle de les Bermudes, no?
2: Exacte.
1: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir.
2: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
1: Aleshores, has de
2: pensar
1: profund,
2: que sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
1: Clar, perquè està molt avall,
2: tu,
1: diguem. Clar.
2: Sí, ves-lo buscar tu, 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys hi han passat vaixells. Mm. És la rutes comercials més transitades del món. I no hi ha cap menció a zones maleïdes. Ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
1: tampoc
2: en parlen. No en parlen. Cap
1: o sigui, que és
2: parlen.
1: Un fenomen modern, diguem.
2: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom, que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra. Clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs, aquesta
1: dèria, no? Esclar,
2: sí.
1: Perquè això és... Sí, jo, des de petit curs, sento dir.
2: El 1950, hi ha aquí el primer granet de sorra, un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones, de Associated Press, fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article que no és rigorós.
1: Sí, és una mica misteriós, és una mica... És poc rigorós,
2: sí,
1: això.
2: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
1: Una mica morbós, una mica groc,
2: sí,
1: allò que se'n diu.
2: Exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sempre, fa la primera llavor. Diu, ei, cuidado, aquí han passat coses. I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia. I allà parla, ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar
1: parla
2: el dubte.
1: Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit més ampli.
2: Sí, és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació. El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
1: És xulo, està ben trobat.
2: Un articulista que es diu Vincent Gadis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
1: Home. Que va, és molt contundent, eh?
2: Uau.
1: Et predisposa bastant, eh?
2: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
1: Yeah.
2: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlis, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
1: Ah, sí? O sigui, que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
2: Exacte. Diguem. Aquí fa famós aquest, tot aquest concepte. Bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
1: Yeah.
2: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, 1975, un científic que es diu Larry Kush, va intentar desmentir totes aquestes teories que es van
1: escriure. Hi havia un detractor, eh? Hi havia un detractor que tenia ganes d'explicar-ho.
2: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Uh-huh. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores, que esclar, quan hi ha un sinistre d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
1: Clar.
2: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, si és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
1: Aquest no, eh? El del morbo sí, aquest no, eh?
2: Aquest no, és lo habitual. És el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja. Jo tenc tot el guió fet.
1: No, això que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot. Ja veurem si és l'últim. Ja veurem.
2: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
1: Ja veurem. Bueno, no sé. Potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Com que sempre fas les teves coses, els seus experiments, i estaves amb el Flex
2: Simulator... Era la de dissabte passat? O en veu fer una altra?
1: Estaves despistat.
2: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
1: No sé, hi vegis papus on no hi són, Jordi.
2: Ja.
1: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
3: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
1: A tope,
3: sí, eh? El calamar gegant vesteix molt, sempre.
1: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si t'ho dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell de investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos... els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte? A part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venint gaire, perquè...
3: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
1: Punyeta, doncs això llavors ja està.
3: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat. Poquets. I publicats, no sé, he trobat un que feia un estudi bastant aparentment ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània, però bueno...
1: Universitat de Tanzània, eh?
3: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses, i no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
1: Sí, és una cosa d'autoconsum,
2: donar-hi voltes... Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer l'article.
3: Sí, això podem entrar després. Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui, textos aleatoris, sense cap base. Ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És la que coneix com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
1: Ja.
2: Aquestes m'agraden.
1: Estan proliferant, no?
3: Bueno, no, sempre han existit. Si tu, tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica, i bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè es fessin comentaris, s'arreglessin, i al final els publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això, hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories. I a vegades hi ha gent que es cola una mica, hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses, no, no són depredadores ni llocs d'aquests on pagues pures. Són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que si hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
1: Com que has publicat en una revista, està clar.
3: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
1: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
3: Sí, llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir una cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
1: Ja, ja, està clar. Sí, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
3: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades.
1: Clar.
3: Tu,

0: ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
1: I el trobem, el trobem.
0: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
1: Veus?
2: Carai.
1: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? Com estava delimitat, tot plegat...
0: Sí, és bastant desastrós, eh? Us ho dic.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Sí, és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
0: Sí, però com que la revista està en el rang més baix possible de revistes.
1: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
0: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
1: Caram.
2: Bé, de moment anem bé.
0: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten
1: pagant,
0: tot... No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
1: Ja.
0: Va, aquí, pim-pam, ja està.
1: No ho deus haver provat, oi?
0: No, perquè, diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
1: Ah, són més serios. Bueno.
0: Però,
1: i què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
0: Ell volia fer simulació de som gent seriosa,
1: yeah,
0: i agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes,
1: uh-huh,
0: i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta?
2: Aviam.
0: Descarta els ovnis.
1: Descarta els ovnis?
0: Sí, bé. La caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, no apuntaria. Sí, sí.
0: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
0: Això ho descarta.
1: Això ho diu, sí, diu
0: això
1: que no.
0: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure,
1: exacte. Jo crec que aquí és el té el terreny.
0: Et farà més gràcia què no analitza.
2: Ah, a veure.
0: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
1: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el sí, posa com una variable...
0: Ni sí ni no, en parla. No cita.
1: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no sabem si...
0: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara, si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
1: I li publiquen, eh?
0: Sí, sí.
2: Bé.
0: Sí, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té una forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes. Que generen solenoides naturals.
1: Solenoides naturals.
0: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent... és una bobina que genera un camp electromagnètic.
1: Perdó.
0: Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
2: Ostres. Complicat, això, eh?
0: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat...
1: I altera el camp magnètic i tot...
0: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, bueno, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
2: Sí, i tant.
0: I hi ha un gir més, encara... que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
2: Ostres.
1: Núvols de plasma, eh?
0: Sí.
1: El Triangle de les Bermudes.
0: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
1: Sí.
0: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria... entendre algun dia, i acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: Sé que no es poden dir però és que me l'has fet
1: Però com que solidifica? En forma de què? Que queda un bloc allà?
0: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Se li solidifica el camp electromagnètic. Això és...

0: senyor, no sé. Insisteixo, un senyor, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
1: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
0: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga. Cinturons
1: de Van Allen.
2: Els cinturons de Van Allen estan fora.
0: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
1: Com una mena de mànega que surt...
0: Com no vols que passin coses allà.
1: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
0: I
1: clar.
0: Això, senyors...
1: Però ell analitza casos particulars?
0: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
1: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
0: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules hi ha errors tipogràfics.
1: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
0: I li van publicar.
1: Això és la... I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'únic estudi o l'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
0: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
1: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
2: Sí, n'he trobat diversos i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res.
1: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys, ja que sí?
2: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
1: Sí,
2: el que es diu, doncs, que aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas, tenia una mala estabilitat i a més era un dia amb fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, en menys d'un minut.
1: S'enfonsa de seguida.
2: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un enfonsament sobtat. Això pot passar. En més casos, el 1945, cinc avions...
1: S'acaba la Guerra Mundial?
2: Sí.
1: El 45?
2: Cinc avions militars en entrenament... Cinc. Desapareixen.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
2: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
1: Caram! Mal fallo, perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no?
2: Nord-americans, sí senyor.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, aquí fallo.
2: S'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
1: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
2: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Perquè clar, aquí hi ha gent que ho va malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
1: Ah, el van trobar, però ja formava part també del mite, diguem. Algú va ficar al catàleg.
2: Però aquí ja, sí. Vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
1: En aquest cas, els van trobar. El que passa que, clar, eren
2: baixos... Van trobar el barco, però no van trobar els passatgers.
1: O sigui, eren vaixells a la deriva, que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
2: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
1: Però també allò que dèiem, si no direm que el triangle també era aquella zona. poder.
2: Sí, sí, sí. Però, esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi. Si realment hi ha tan sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances,
1: sí. Si
2: de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
1: Sí, clar.
2: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel Triangle de les Bermudes.
1: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
2: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen no t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
1: Clar.
2: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
1: Cap.
2: Saps per què?
1: O sigui que... Per què no?
2: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
1: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
2: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
1: Clar.
2: A la Banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima...
1: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
2: No, allà no.
1: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
2: Sí, al Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, al Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
1: Clar.
2: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
1: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè, com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
2: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
1: Sí, sí.
2: I és una cosa, és de mercat.
1: Sí,
2: oferta i demanda, el mercat mana, per tant... L'asseguradora en prova sobreprima vol dir que allà no passa res.
1: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
2: Sí,
1: s'han d'assegurar el contingut.
2: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més amb els...
1: Segur que sí,
2: amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
1: Aquesta gent. Home, doncs llavors, llavors, segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
2: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
1: Mira, però no ens passarà mai més. Eh?
2: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions... I allà en passen molts d'avions. Si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, passes per allà sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
1: I també passa el mateix.
2: Sí, no passa res.
1: Per tant...
2: Vols comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha fallades sistemàtiques...
1: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
2: Sí.
1: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
2: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha, l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
1: Ah,
2: i clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
1: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat
2: de Triangle
1: és de les asseguradores.
2: Sí.
1: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
2: No, i sempre acaben, el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
1: No n'hi ha. Sí, no sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
2: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
1: Estic bastant d'acord. Sí, bastant, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
0: Jo com a mínim en conec un.
1: A veure.
0: I el tens més a prop del que et penses.
1: A veure. Sorprèn-nos a tots.
0: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
1: Ah,
2: això està baix, no?
0: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
1: Sí.
0: Doncs això, en argot mèdic, he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o de bueno, que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
2: Si perden coses...
0: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
1: Ah.
0: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses
1: vàries. És fàcil perdre-hi l'escalpel per allà dintre. O...
0: Sí, i pel que sembla, l'anatomia masculina, els cirurgians, has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. I es refereix a operacions de pròstata.
1: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh?
0: Molt bé. I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
1: A veure?
0: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
0: No, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, és un concepte.
0: Quan el tema de l'article és un misteri... O
1: és un forat negre, no?
0: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que científics han fet servir el concepte Triangle de les Bermudes al títol, i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. És que m'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
0: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
1: De la Terra no és plana.
0: Sí, mira. Sí.
1: Veus? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
2: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser no cal que no acabaríem mai.
2: Són tots relacionats amb que m'ha quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió a mig vol... A veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa,
1: sí?
2: I de tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, sí, va posar masses alerons,
2: van tunejar-lo un pèl massa.
1: Llavors van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
2: sí.
1: No?
2: Ja,
1: potser es van passar de tunings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
2: Sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com un lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius? Què tal, per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
1: Uita,
3: veus... No ho dic jo, ho diu... No sé, ho diu la ONU. No sé,
1: la ONU.
3: Ho diu algú.
0: La OMS.
1: Algú m'estudis, molt bé.
3: Sí. Doncs molt bé, molt interessant això de les Triangle de les Bermudes.
1: Què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi molt.
1: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Així de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
1: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
1: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra.
3: Sí.
1: Fa mandra els controls, estar allà, fer cues, sí, home, sí.
3: Clar, és que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans... El que es fa després, el temps arriba...
1: Llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Però mira, saps què? No cal.
3: És igual, me quedo a casa.
1: Sí. Bueno, i què? Què ens portes?
3: Doncs...
1: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè... Bueno, jo tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gairebé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
1: És un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
3: Sud, potser, també.
1: El sud... Va, doncs, digues.
3: Avui us parlo de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que, bueno, suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, eh? Perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells que s'han enfonsat, aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran allò. Sí, si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que s'hi ve com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
2: Ah, aquest m'agrada, aquest m'agrada.
1: Interessant, eh?
0: Em sembla totalment factible, totalment factible.
1: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí, sí.
3: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat a vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
1: Perquè hi ha poca llum.
3: No, i perquè si viuen llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
1: Clar, també és veritat. Això, si es posen drets, si es posen drets, surt el... Surt la... Sí, fi.
3: Clar, per tant, llocs pocs gegants, no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. I diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen calamars supergegants, que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
1: O sigui, gairebé krakens, com a la
3: pel·lícula. Sí, sí, un kraken, exacte. Sí, sí.
0: I els avions?
3: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Clar. Potser són, no sé...
1: És molt amunt, això, ja.
2: Has d'estirar el braç, has d'estirar el braç.
1: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
3: Sí, aquesta, això bueno, és el que no m'aquadra.
1: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
3: pes. No, per això, perquè els avions no m'aquadra. Els vaixells, no dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale. Però clar, un vaixell de la Marina Americana, clar, a veure, no. A veure, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
1: Clar, també fan mal, sí, sí.
3: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que ja n'hi ha, bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlàntics...
2: Esclar, els Atlants.
3: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà, ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
2: El Montes Guace.
3: Primera teoria.
2: Guace la cabanya.
3: Bueno, està bé.
1: Aquí aquesta encara... Bueno.
3: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles, que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... Es diuen les oles monstruo, no? Us ho he dit.
1: Sí, sí.
3: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però si un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres, a mig de l'Atlàntic, aquestes potser en carda 30 o carda 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs, bueno, pot ser que potser allà... Clar. Doncs, bueno...
1: Podria ser. Tu aquí a l'Albedrava no n'has vist cap d'aquestes,
3: No, n'he vist cap, no. N'he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
1: Que existeixen.
3: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
1: sí, sí, és tornem una cosa sèrie,
3: A lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30 metres...
1: Que has de volar molt baix, diguem.
3: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
1: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar...
3: No hi ha cap aeroport, clar.
1: Una mica més, pugen.
3: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
2: Ah. Bé, és, aquí ja puntualitzo.
1: A veure, digues, digues, Jordi.
2: Ja, sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brújoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brújoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
1: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
2: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el senyala a la brújola. I el nord verdader és el nord que nosaltres coneixem.
1: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
2: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
1: la sortida. Sí, sí, clar, correcte.
2: Sí,
1: clar.
2: Allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brújula pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh?
3: Pues aquí diu que, segons aquesta teoria, sí, diu sí, que ja, això ja, fa que, ja, ja. Que els pilots experimentats,
0: ja.
3: No nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant, confonguin...
1: Es confonen perquè clar, el nord...
3: Clar, confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls vengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
1: És mal assumpte, sí, sí, sí.
0: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud,
1: sí, sí,
0: magnètic, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema, és que no sabeu mirar on...
1: I que connecta amb el cinturó que has dit,
0: sí,
1: eh? Sí, sí, sí.
0: Cinturons de Van Allen.
1: Això, cinturons de Van Allen.
3: Bon grup,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. Bon grup, també, sí.
2: Els cinturons.
1: Home, trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé, molt bé. Està bé.
3: També
1: molt
3: dic
1: bé.
3: Que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat, sí, que en sap, gent... sap arribar a lloc.
1: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat en Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
3: Sí, sí.
2: Exacte.
3: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
1: Ara. No
2: ara,
1: se n'ha parlat, ara. En tot el programa?
3: No.
1: Ja era hora.
3: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
1: Home.
3: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
2: Clar. I una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent, ara.
1: No feia nada, eh? No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
3: Clar, això explica per què després les restes no tornen.
1: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
2: Sí, jo perquè no tinguis interès a buscar-ho.
3: No.
1: Ho revenen, eh? Sí, sí, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
2: Segon de mano punto ovni.
1: Clar.
3: Una altra teoria. Teoria aquesta...
1: En tens més? Pensava
3: sí,
1: que
3: sí, no,
1: hi ha...
3: No, però en tinc dos més. Una altra teoria, aquesta teoria de les bombolles de metà. Aquest existeix, eh?
1: Ah.
3: Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
2: Això és veritat, eh?
3: Això existeix.
1: Sí, sí, veus?
3: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, existeix a Noruega...
1: Allà també deu passar.
3: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament i exploten justament quan passa un vaixell o un avió i doncs agafen i el catapulten cap a dalt i després cap a baix, suposo.
1: Caixa un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
2: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
3: Ah.
2: I molt permafrost allà al Carib no
3: clar, no fa
2: no
3: pinta,
2: tenen.
3: No.
1: Ja. Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar.
2: Sí.
1: Podria ser, qui sap.
3: Una altra teoria.
1: I l'última.
3: No, queden dos més. Una és molt curta. Una altra teoria de les trompes marines. Que aquesta, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, com un tornado, però que passa al mar.
1: Ah,
3: doncs que, sí. I sí que és mitjanament factible, bueno, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes tropes marines. Uh-huh. Algunes, fins i tot, arriben a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
1: més complicat, però un vaixell... L'engoleixen, sí o sí.
3: Però clar, també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, però bueno, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs, bueno, pot ser que passi. I s'ha de dir
1: una
3: que
1: de tantes.
3: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba de la marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
1: Allò que el Malik va descartar, sí. Bueno, no va ni tan sols analitzar la possible...
2: O l'horror humà, sí.
3: I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
0: Yep. Oh, la millor.
3: La millor. Sí, i demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
1: Ah, aquesta és real. Ja sí. Tu ho has vist?
3: No, jo no, però hi ha un senyor que sí.
1: Ah, a veure, aviam aquest senyor.
3: Sí, això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
1: Ah.
3: O sigui, que ens porta transportant l'espai en el temps.
1: És un forat negre.
3: Mm-hmm. Sí. Sí. Yeah. I això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
1: Mira.
3: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
1: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal, eh? Sí. Que ha viscut aquest
3: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 quilòmetres més amunt.
0: El plasma.
3: Que dius, a veure, clar. Però a més, hi ha una peli, ara això ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
1: Hòstia,
3: que
1: no ho recordo.
3: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i que de cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o els 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen...
1: No
3: és un pel·liculó, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. Clar. I diguem, aquesta pel·lícula juga...
1: Si l'han d'alterar o no.
3: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a Hawaii.
2: I, home, estaria bé, el forat de Cook. Mira, m'estalvio un viatge.
3: Home, és que jo crec, jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent que es podia inventar mai.
1: Jo crec que hi haurà resistències, això.
3: Bueno, Iberia,
1: per exemple.
0: Bueno, ens tocaria el teletransport barat, tu.
1: Sí.
3: Que tornes desmuntat, no?
1: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no? Pots anar a comprar el pa, bueno, tindrem ni dos, està mal.
3: Mentre on trobi gent pel camí.
1: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic, o un portal interdimensional, o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre... Quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. Nou treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies. I fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamar-se o pedra. A moments de xafac després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
0: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i pensava que potser pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona i Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I clar, és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt
6: i
5: avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No será por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, y que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i 2 dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en aquest tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
2: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
11: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90% a moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
12: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
11: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
13: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar pues, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
11: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
2: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit, amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
14: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
15: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
2: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
16: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
2: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el Festival d'Espanya

0: Pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada, però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona, que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8, i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confiaran portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7, a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Martins Street es celebrarà aquest dissabte a 8:15 del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
5: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt, molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i, bueno, al principi ens ha costat una mica, però, bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporal, més important és competir. També hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i, bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
5: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
5: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a l'Ezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival, el Montpellier, és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
5: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts

0: va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
1: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc agafant ritme i content.
0: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
1: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
0: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al CAR de Sant Cugat a porta tancada.
2: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
3: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
7: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
3: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
3: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
1: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
3: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marja Ureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura que han anat passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments de xafac després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
3: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
3: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
3: Així, tot el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
1: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
3: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència pel compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
3: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
4: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
6: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona i Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I que és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
7: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però bueno, és el que tenim.
3: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
1: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
3: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
8: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
9: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No sea por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
8: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
1: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
3: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya, arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
1: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
3: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gent que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
1: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:15 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
3: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
1: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
3: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
1: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
3: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
10: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
11: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, es surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
10: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
11: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
10: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
1: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
3: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
13: Nosaltres és important durant aquests mesos de juliol i agost el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
12: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
1: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
1: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
3: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
1: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
3: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
14: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
15: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que evidentment que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
14: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
1: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
3: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
16: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
17: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
16: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
1: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, esclar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Ready s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la Nova Ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacasens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que Veo, el Tarragoní o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Albacar ha destacat la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot, Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt, i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs, i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament repassem ara mateix l'estat a les carreteres catalanes, que és de normalitat en general, exceptuant l'AP7 en dos punts concrets, on entre Castellbisbal i Martorell en direcció Girona hi ha la calçada tallada en aquesta direcció. També, en aquest cas, entre Salt i Vilablareix hi ha dos carrils tallats que fa que hi hagi circulació amb retencions en direcció Figueres. I seguim parlant de trànsit, i és que el Servei Català de Trànsit ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 32 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I seguim encara en plana de trànsit, però parlem de que avui, dissabte 1 d'agost, els conductors paguen un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'avui. Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. I seguim en aquest cas en una afectació del govern espanyol, canviant de terç, i és que el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, actualitza la xifra de morts fins a les 67 persones. I en plana de successos, un home de 65 anys va morir el divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en aquesta plana de successos, nou treballadors d'una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Sobretot informen des del cos de bombers que no s'ha de preocupar la població, ja que està això concentrat en aquesta zona. I per últim parlem del temps, i és que Protecció Civil activa el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sí.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any. I ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Empordà, han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. I en esports, el Barça va perdre els penals 3-2 al primer partit de pretemporada contra el Birmingham City, després d'empatar 2-2 en el temps reglamentari. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal, han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, que en aquests poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamarsa o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300 vols. Trànsit calcula la sortida de 575.000 vehicles a l'àrea de Barcelona i Renfe reforçant l'oferta de places. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi agrícola a Montblanc. El foc s'ha declarat a la zona del Masnou, a tocar de la carretera TV-2421, que ha estat tallada en tots dos sentits al quilòmetre 3. Hi han treballat 10 dotacions terrestres dels bombers, que encara fan tasques de control d'aquest incendi i per donar-lo totalment per finalitzat. També hi ha un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa buscant entre camps agrícoles, però el càmping Montblanc Park, situat a prop de la zona, no ha patit cap afectació. Encara un altre incendi a l'Alta Ribagorça. Els bombers treballen en la revifada de les flames de l'incendi de Sanet, una situació prevista per la inestabilitat associada a les tempestes que s'acosten. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. I és que en tot aquest context de risc d'incendi elevat, avui hi ha 89 municipis de 15 comarques que estan a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Però paral·lelament hi ha previsió de pluja en alguns punts dels territoris. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent entre les 6 menys 5 i les 8 del vespre, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues al Ripollès. Precisament per seguir la previsió del temps, contactem amb Marc Jaureguífer. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat al matí molt assolellat i al migdia les temperatures han reculat lleugerament, màximes que els valors més elevats han rondat entre els 37 a 38 graus a vilars com Montesquiu, Tàrrega o a la mateixa ciutat de Lleida. Amb una tarda passada per aigua una altra vegada tot el Pirineu, al sector del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, hem tingut forts patacs d'aigua i també la pluja s'ha deixat veure a la zona dels ports, amb una xafogor molt marcada durant tota la jornada a tota la costa catalana. Demà diumenge ens despertarem amb unes temperatures ja elevades a tota la costa catalana, puntualment seran més elevades a la zona de la Costa Brava i Terres de l'Ebre, i una xafogor que no voldrà marxar. Tornarem a tocar els 40 graus al Pla de Lleida i uns ruixats que tornaran a aparèixer a la tarda a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I parlem de trànsit i revisem l'estat de les carreteres, on ara mateix tenim circulació amb congestió a la frontera, a la Jonquera, a l'AP7 i a la Nacional 2. Respectivament, hi ha 6 quilòmetres i 5 quilòmetres, respectivament, de congestió en aquest punt. I tot això en el dia en què omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre, coincidint amb l'inici de les vacances d'agost. Ja ens n'anem en cultura, i és que la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral, ha vist l'estat la protagonista de la primera vetllada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Hola, bona jornada i benvinguts a l'Empiresados 438, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i ara també del nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, com tot el soldat del món, el pitjor de joc del planeta Terra, i avui iniciarem un trajecte pel litoral dels Estats Units, descobrint bandes de cadascun dels estats, començant pel de Maine, just a la costa est, limítrofa amb el Canadà, del qual en pesquem una formació que es diuen Phantom Buffalo i ens sentim el tema Horse Named Reginald.

que amb un so molt garage les germanes Guijin feien bestieses com aquesta adaptació o versió del Wipeout dels Surferies, que bé, espero que us hagi agradat tant com a mi. Anant encara una mica més avall, a Massachusetts, l'estat de la ciutat de Boston, que diria que no n'és la capital, ara no ho sé del tot, però normalment els estats dels Estats Units no tenen capitals molt conegudes. Per exemple, la capital de Nova York no és la ciutat de Nova York, val? Llavors, d'aquest estat penses, bé, tinc moltes més bandes on triar, i evidentment sí que hi ha moltes més bandes per triar que no pas amb estats més petits, però nosaltres hem anat a uns clàssics, els Pixies, interpretant Go Away.

Els Lightning Ball és una formació de nois molt experimental que venen de Providence, de Rhode Island, l'estat més petit de tots els Estats Units, i que interpretaven aquest The Metalist. Ells són exestudiants de l'escola de disseny de Rhode Island i fan encara una música totalment avantguardista. Ens en anem ara a Connecticut, que és aquell estat que sempre mola dir-ne el nom, a la Nova Anglaterra profunda, Nova Anglaterra, tot i que va ser on es van enfrontar més a la Gran Bretanya per aconseguir la independència dels Estats Units. Des d'allà ens arriba un grup que es diu Miracle Legion i que fa una música emparentada precisament amb un estil molt britànic com és el jungle pop, i també amb l'indie estatunidenc. Es diuen Miracle Legion i ens sentim el tema de Backyard.

des del seu primer àlbum de 1986, Game Over, els Nuclear Assault ens portaven aquest Live, Suffer, Die, adaptant la filosofia més catastrofista, o sigui, viu, pateix, mora, que és en definitiva una mica el que ens passa als humans, no? Però si ho anem expressant en aquests termes, potser demà molts decidim deixar de viure i a tomar pel cul, no? O sigui que millor que ens ho mirem des d'una altra perspectiva una mica més positiva, que aquesta formació de l'estat de Nova York, on hi ha un llençol de bandes que podríem haver triat, però ens han anat cap al thrash metal perquè a vegades també transmet alguns valors, encara que siguin no tan en positiu com ens hauríem pogut esperar. Nova Jersey, per cert, que l'estat de Nova York, la capital que abans us deia que no sabia quina era, és Albany, i no la ciutat de New York City, que és molt més coneguda i pràcticament capital del món modern. Sí, sí, ja no és Babilònia, eh? Si baixem encara una mica més, ens trobem a l'estat de Nova Jersey, que, bé, també té bastantes bandes, sobretot per proximitat amb l'estat de Nova York, que la seva capital tampoc és Jersey, sinó Trenton. Mireu, aquí al Ripollès tenim un esperit bastant similar, eh? Pràcticament hem descentralitzat tant la capital, o sigui, Ripoll, que tenen més serveis a altres poblacions, per exemple, que endavant no tenen l'hospital, o sigui que som una mica americans en aquest sentit, només amb aquest. En qualsevol altre segur que no ens hi trobeu. De Nova Jersey ens sentim els Misfits, que és una altra banda superclàssica, que es van formar el 1977, van tindre una primera etapa fins al 83 i després, com que van tindre repercussió pràcticament, no al nivell dels Ramons, però segurament s'hi acostaven una mica, van continuar en actiu a partir del 95 i fins ara. D'ells en sentim el seu superclàssic, Las Cres.

Res del que diuen que va passar al món va passar com diuen que va passar. Res del que passa avui pot passar demà. Cap bestiola no té calendari, però sap seguir el curs de la vida. Nosaltres, no.

Un dels avantatges de fer el Vampire Sados és que i de fer programes com aquest, que pot semblar una tonteria, que és com anar buscant formacions dels diferents estats que toquen a l'oceà Atlàntic i també al Pacífic dels Estats Units, doncs és trobar-te joies com aquesta Omandi dels Despinto Band, que és una formació provinent de Delaware, de l'estat de Delaware i la població de Wilmington, que es va crear el 1996 i del qual el seu cantant Nick Creel diu que es va inspirar en cançons escrites pel seu avi Roy Spinto, d'aquí el nom de la banda, de Spinto Band, que va trobar la caixa de Cracker Jack, que és un aperitiu americà molt popular, que consisteix en blat de moro amb gust de melassa i recobert de caramel, que vaja, que quedes amb els dits fantàstics després de provar-ho. Aquest de Delaware, que és un estat que té una setena part de la població de Catalunya, amb prou feines arriben al milió d'habitants, i que és veí de Maryland, on hi ha la ciutat de Baltimore, conegudíssima per en Russ Meyer i les pel·lícules que hi va ambientar, però del qual també la capital és una altra, Annapolis, tot i que Baltimore és segurament molt més poblada que no pas Annapolis. Bé, d'aquí ens sentim una formació que es diuen Half Japanese, o sigui, mig japonesos, que es van crear el 1975, eren els germans Fair, en Jad i en David, i segueixen en actiu. D'ells en sentim una cançó que potser a algú li fa gràcia, One Million Kisses.

Virgínia és coneguda com la mare dels presidents perquè 8 presidents dels Estats Units d'Amèrica van néixer allà, entre els quals George Washington, però també és la mare de Will Nothing, una formació de Blacksburg que interpreta aquest pop de càmera brillantíssim en la cançó Shadow que hem sentit ja en més d'una ocasió a Vampiresados, als Wednesday 13, bé, siguem seriosos i diguem-ho bé, els Wednesday 13, que tampoc sé si 13 està gaire ben dit, però hauria de ser-ho. És una banda de horror punk nord-americana, també de Carolina del Nord, també atlàntica, que ja s'aproxima al sud, però no espereu sentir cap tema d'aquests més, el que abans en dèiem rock sureny, ni molt menys. God is a lie, Déu és una mentida, sona exactament d'aquesta manera.

Torturem fins a la mort els animals. Torturem fins a la mort els nostres iguals. Ho fem en nom d'un déu o d'una constitució. És ben cert que la vida d'uns comporta la mort dels altres.

els Highlander ens portaven aquest Dead Youth a mig camí entre el hardcore i el hip-hop. I des de Carolina del Sud, que seria un dels estats, bé, que tampoc és que tinguin representants musicals arxiconeguts. El nom, per cert, de Carolina del Sud es va donar en honor a Carles d'Anglaterra, però no el d'ara, a Carles I d'Anglaterra. Més en avall hi trobem Geòrgia, l'estat de Geòrgia, conegut per pel·lícules com El que el vent s'endugué o Mitjanit al jardí del bé i del mal, que en aquest cas té també molta activitat musical, sobretot gràcies a bandes aparegudes a Athens, el Remson d'Athens, i també s'hi va instal·lar el col·lectiu Elephant Six, des d'on van poder conèixer formacions com Neutral Mill Hotel, els Of Montreal, els Olivia Tremor Control, els Apples in Stereo, entre moltíssims d'altres. Però, com que som rarets a Vampiressados, ens n'hem anat cap a la capital de Geòrgia, cap a Atlanta, aquesta sí, molt més coneguda, fins i tot s'hi van fer uns Jocs Olímpics, i d'allà hi hem trobat una banda, els Gringo Star, una mica de conya amb el nom del bateria dels Beatles, de qui ens sentim, Count the Ways.

De Florida en podíem haver triat qualsevol banda així més rumbosa, però ens n'hem anat cap a lo friki amb els I Hate Myself, que és una banda de hardcore emo, d'aquest més amb una mica més de sentiment que no pas el simple crític. Aquí estàvem bastant calmats, hem sentit Urban Barbie i segurament serà el pitjor tema que haurem sentit en aquest Vampiressa 2, però bé, no ens hi juguem res. Venien de Florida, de l'estat que on arriben molts dels cubans i molts llatins també, i que pràcticament hi ha zones de la ciutat de Miami que no saben ni parlar l'anglès. O sigui que bé, tu, contracultura, que no em falti, o contraincultura a vegades també, eh? Alabama, en canvi, ja són el sud profund, i d'allà hem trobat un tema dels Alabama Shakes que porta el nom d'un estil musical que a vegades visita el Vampiressa 2. És el shoegaze, que ens l'interpreta aquesta banda, que prové d'Athens, però no d'Athens de Geòrgia, sinó de l'Athens d'Alabama.

Tot el que passa avui al món es fa amb violència. Tot. Sense violència no podríem existir. Creure en un Déu és acceptar la violència i, sobretot, practicar-la.

en bastant menys de 18 anys els Bass Drum of Death ja s'havien fet un nom en l'escena garage punk dels Estats Units. Ells provenen d'Oxford, no de l'anglesa sinó de del Mississippi, un estat del sud profund on no m'agradaria haver-hi nascut amb la pell gaire recremada. A Louisiana tampoc m'hauria agradat aquesta mena de color de pell, perquè durant un determinat temps els fills de puta anaven per la gent de color negre. Baton Rouge és la capital de Louisiana, i els Neutral Milk Hotel, encara que els associem al col·lectiu Elephant Six, que va tindre la seva eclosió a Georgia, doncs no, ells són de Ruston, de Louisiana, i és una de les bandes més imaginatives de l'escena d'aquell país, com demostren a Holland 1945.

Podríem esperar trobar bandes bastant diferents a El Paso, però els cigarrets After Sex, que és una activitat que es veu que es fa després de copular, els que fumen, de fer unes pipades com el Clint Eastwood, doncs ens transpassaven aquest shoegaze, dream pop, digueu-ne com vulgueu, intens en la cançó Cry, plora, que és una cosa que a vegades ens costa de fer i que hauríem de practicar molt més. Texas és l'estat més gran dels Estats Units.

família, i aquí ho anomena Babes, que no seria el nom més recomanable per... però clar, llegint-ho en català no llegeixes waves, no llegeixes onades, sinó llegeixes babes. Bé, els waves ens ajuden una mica a fer la digestió després de l'emotivitat dels cigarrets after sex amb un tema que porta el nom de To The Dregs.

L'univers és tan gran que existeixen més astres al cel que grans de sorra al desert. Ara, amb sort, mirem la lluna, però no sabem per on ha sortit el sol.

amb un to folk pràcticament romàntic, gairebé de cançó de tele de diumenge a la tarda, el Xiang Him, aquesta banda indie de Portland, Oregon, un estat ja que abans no he pensat a comentar-ho. Hem passat de l'Atlàntic al Pacífic, de la costa est cap a la costa oest, que curiosament només té, jo pensava tres estats, però jo vaig pensar bé, dic, però si també hi ha Alaska. Per tant, quatre estats a la costa oest dels Estats Units, el que passa que entre Alaska i el Washington estat hi ha Canadà, una porció de terra que en diuen Canadà. Bé, nosaltres pugem encara una mica més, precisament fins a Washington, que és on van aparèixer el moviment grunge i que va ser conegudíssim a partir de la ciutat de Seattle gràcies a bandes com Nirvana i sobretot els Mudhoney, que van ser els iniciadors del moviment. Ja el 1988 fotien un temperi que llavors va crear escola, i d'aquí en recuperem un tema que porta per nom Suck You Dry.

Tot i haver nascut originalment a Atlanta, en Nicholas Carpenter va fer un trajecte vital que el va portar fins a Anchorage, Alaska, on ha desenvolupat el seu projecte Medium Build, el seu projecte musical, evidentment, del qual n'hem sentit aquest tema Downtown Theater, que té un lleuger regust a Jeff Buckley, però bé, coses que té haver cantat en una església que li dona aquest to. Bé, pràcticament per dir acomiadem ja el Vampire Sadus, però no, avui també tindrem boles extra després d'haver recorregut a les dues costes dels Estats Units d'Amèrica de la forma segurament més lamentable possible, i encara sort que hem pogut llegir aforismes del bo del nano Riols. Vinga, fins a les boles extra.

El predicador, fred. Baixant dijous al vespre de Sant Joan de les Abadeses, vaig mirar la temperatura que em marcava el cotxe i em vaig adonar que era de 19 graus. A la tarda havia fotut un xàfec considerable, empedregada inclosa, i la sensació de calor es va calmar considerablement. Ara mateix, a la una de la nit de dijous cap a divendres, escric amb la finestra de l'habitació i les portes del balcó obertes, i noto que tinc fred de peus. Fa una estona he mirat a fora i he vist algun noi amb màniga llarga que compra tabac a mitjanit. Curiós que en un poble on és prohibit adquirir alcohol al centre a partir de les 8 es pugui anar a buscar tabac fins i tot molt més tard, agents policials inclosos. Tinc més calor mental per la gent que em subratlla que fot calor que no pas per la que he hagut de passar. La meteorologia me la sua fort, sobretot perquè no hi tinc res a fer per evitar que el termòmetre marqui més o menys graus. L'efecte hivernacle o el canvi climàtic no està a les meves mans, però potser sí a la dels grans cacics mundials. I em sembla que ni ells ni els titelles que a través dels partits polítics es posen al capdavant d'uns governs disfressats d'una democràcia que ni existeix ni se l'espera, tenen gens d'interès a evitar que el planeta sigui més habitable en el pròxim segle. Més aviat al contrari. Si perquè l'economia funcioni cal sacrificar 1 milió de caps de bestiar, ho farem sense cap remordiment. I si això suposa més purins, més contaminació ambiental o la castració del nostre sentiment de pertinença a un gènere animal, doncs entre tots ja ens ho empassarem. També suposa que necessitem més individus perquè la societat neoliberal i l'economia capitalista continuï rodant. El dia que hi capiguem encara menys, segurament ja no hi seré. I com que mai he tingut opció d'engendrar descendència, doncs que resolguin l'entrellat els que en tenen. Tot i que percebo des de fa temps que una àmplia majoria ni els importa ni els interessa i a més els la porta fluixa. I si de retruc poden celebrar victòries, encara que siguin d'aquells que representen l'odi infinit cap al que som, doncs endavant. El fred de peu s'interpreta sovint com un símptoma de gelosia. El meu fred de peus és literal, en tinc tot l'any, tot i que el de l'hivern ja l'assumeixo com a normal. El de l'estiu crec que és degut a mala circulació. Deu ser per solidaritat amb el món. El món no va bé. No només per com tractem a la resta d'animals, que també. O per com ens deixem enredar per individus que amb la boca afirmen que volen garantir els nostres drets, les nostres llibertats i el nostre escrot, però llavors són els mateixos que programen concursos de cuina a les televisions generalistes, camuflen les seves corrupteles assenyalant les corrupteles dels contrincants polítics, o simplement ens alliçonen des de la inferioritat mental que els fa creure que no ens adonem de qui són en realitat. I finalment es lamenten perquè la gent vota el que vota. Tinc fred des de que em van fer fora d'un mitjà de comunicació fa 9 mesos. 9. És una altra mena de fred, glacial. Fred quan veig que no apareix ni una sola notícia del Ripollès a la portada. Fred quan m'adono que em van foragitar per dir una veritat que algú no volia sentir. Tinc fred perquè alguna cosa de la meva vida ha perdut sentit. M'agrada pensar que també l'ha perdut part del contingut d'aquell periòdic. En realitat no ho sé perquè no el llegeixo. Però sabent qui hi ha al capdavant i qui hi ha sota la línia de flotació, entenc que ja els convé la convencionalitat. I a hores d'ara, la convencionalitat em sembla una merda molt més gran que l'ultradreta, l'ultraesquerra i els concursos de cuina junts. Puta vida!

0: te gusta, te sellava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Viure sense tu, dels Antònia Font, en un moment en què Joan Roca, el que era baixista de la banda, que no va participar en la gravació d'Antònia Font, el primer disc de la banda, el 1998, però que sí que ja estava a la Rússia, segurament el millor àlbum d'Antònia Font, doncs ens va deixar la setmana passada. Ens va deixar una edat que Nació Digital ni l'encerta ni l'endevina, ni tampoc endevinen que ell no era membre fundador del grup. Ell havia estat amb altres grups de l'illa, com ara els Herbes Dolces, dels quals no em posaré cap tema perquè n'he seleccionat un, però trobo que és, bé, és una mica en plan humorístic i prefereixo que el descobriu vosaltres. Busqueu Herbes Dolces a través del YouTube i trobareu, trobareu el grup on havia estat en Joan Roca. Bé, doncs res, que no vull pas alliçonar, que jo l'he cagat mil vegades i la cagaré mil vegades més, però com a mínim pago els meus deutes, o això intento fer, cosa que no tots els mitjans de comunicació fan, ni han fet, ni faran, perquè estem en la societat de l'amorositat i bé, i a viure de lo públic, no? Doncs això. I que no era membre fundador, que el que es va fotre un fundador va ser el que va mirar-se va mirar-se les xarxes socials i ho va donar tot per bo, quan la Wikipedia és molt més segura. Per cert, que tot el programa que he fet recorrent els dos litorals dels Estats Units, la costa est, la costa oest, ha sigut a través de Wikipedia, que me'n refio molt més que no pas de moltes enciclopèdies. Va, vinga, fins la setmana entrant. Adéu.
2: Who is the superhero? Sarge? No. Rosemary, the telephone operator? No. Henry, the mild-mannered janitor?
3: Could be.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac que l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 dels quals han estat traslladats, en estat lleu, als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat 2 excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els 2 afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. I en cultura, a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els Verds han descarregat un 3 de 10 en folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la Torre de Nou amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Aquesta diada la podeu seguir per la plataforma La Xarxa Més i a les vostres televisions locals. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop ha controlada la fuita de moniac a l'empresa Panamar Bakery Group situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 de les quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I repassem que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí, Can Vallhonrat a la R8 a partir de demà i fins al 9 d'agost. La interrupció del servei ferroviari respon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Els autobusos circularan cada 15 minuts entre Martorell i Molins de Rei i cada 30 minuts en parades intermèdies i cada hora fins a Rubí. Els títols de Rodalia seran vàlids també en aquests serveis alternatius. I repassem el temps, i és que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa aquest diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna i l'avís és de grau groc amb un nivell de perill 1 sobre 6 i estarà vigent entre les 2 i les 8 del matí. I ens anem fins a Constantí, on el Moto Clàssic celebra aquest diumenge la 14a edició de la sortida de motos i cotxes clàssiques. La jornada reunirà aficionats als vehicles històrics amb una exhibició pels carrers del municipi del Tarragonès. Ens n'informa des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: La trobada començarà a les 8 del matí a la plaça de les Escoles Velles, on es farà el repartiment d'una samarreta commemorativa. Cap a 9:15 sortirà una cercavila de motos i cotxes clàssics que recorrerà els carrers del municipi fins a arribar davant de l'Ajuntament, on els vehicles quedaran exposats. El president de l'entitat, Ramon Valeriano, explica que l'objectiu és mostrar aquests vehicles a la ciutadania i compartir l'afició pel motor.
3: Sortirem per fer un recorregut per tot el poble, és a dir, ens volem fer notar. Podem fer notar que estem de festa, que estem passejant amb les motos i farem tota una volta pel poble, per tots els carrers, per arribar davant de l'Ajuntament, on deixarem les motos i cotxes en exposició.
2: La jornada continuarà amb una ruta d'aproximadament una hora pels voltants de Constantí i finalitzarà al migdia amb el retorn dels participants al municipi.
1: I en plena de successos, un treballador de 65 anys ja va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I a Tàrrega, l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor, una cosa que ja va passar l'any passat 3 vegades. I en cultura, els Verds es carreguen un 3 de 9 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus a la primera ronda. En aquesta diada també hi han participat la Joa de Tarragona amb una gran actuació. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Det som är hemskt som hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but... let's at least enjoy this.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del conte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

instant. Sentir-la tota vibrar, la vida que hem tingut i també la que vindrà.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a blancsang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys, i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: I'm just trying to catch the joke.
1: Yeah, no, we're trying to catch the joke. Piece of time.
2: It was good. We enjoyed it.
3: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.